Són les 3. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 4. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 6. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. Al Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

0: Són les 7. Ràdio Pineda.
1: Hola, molt bon dia i bon dissabte. Avui es fa aquest concert de Glosa amb el grup Glosa Càustica, aquest migdia al pati de Can Comas, i també hi ha vermut popular. I aquest cap de setmana continuen les cloendes de l'Escola de Teatre Artur Iscle amb els treballs de final de curs dels grups il·lusionistes i arlequins. Actuen avui dissabte i també demà diumenge a la Sala Polivalent del Centre Cultural, i al web de l'entitat podeu consultar els espectacles, els horaris i també comprar ja les últimes entrades. Demà diumenge se celebrarà l'aplec de l'Arola Orsavinyà al matí amb una ruta guiada, la presentació de l'últim llibre de Daniel Rangil. També hi haurà danses tradicionals, la missa a l'església de Sant Llop i la cercavila gegantera. També hi haurà cantada popular. També durant el matí hi haurà tallers per a totes les edats, i a la tarda hi haurà una rifa, l'actuació del pallasso Catastrofer i també un concert. A més, durant tot el dia trobareu una fira d'artesania amb productes de quilòmetre zero del Montnegre, i també hi haurà servei de bar. A Calella destaquem que aquest vespre a les 9 a la Sala Mozart podeu veure l'espectacle Bani amb Joel Joan a la programació d'escena a Calella. A Santa Susana avui continua el Susana Blues Festival amb un concert aquest migdia. També destaquem avui a les 6 de la tarda al Centre Cívic el visionat dels curtmetratges que han fet alumnes de primer i segon d'ESO de l'Institut Escola Montagut dins del projecte Reacciona. A Malgrat continuen els actes de la Setmana de la Natura avui dissabte, aquesta tarda a les 7, amb una sortida per escoltar i observar la fauna quan ja és fosc a l'entorn del Molí de la Sal i les mines de Can Palomeres. Si voleu anar-hi, cal que porteu calçat còmode i llanterna. I també avui es fa la Malgrat Shopping, amb activitats des de primera hora del matí i durant tot el dia. També destaquem la desfilada de moda a 6:45 de la tarda al Parc de Can Campassol. I a Tordera avui celebren la 6a Diada d'Emergències a l'aparcament de la carretera de Fogars. Aquest matí hi ha exposició de vehicles i material, exhibició d'unitats canines, també lliurament de premis d'educació viària i també la presència destacada de diferents cossos d'emergència amb helicòpter dels Mossos d'Esquadra. És tot, que acabeu de passar un bon dissabte.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

0: Ràdio Pineda.
1: Diumenge a les 8 del vespre, obrim zona chill out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor chill out, ambient, lounge i chill house per acabar la setmana com et mereixes. Chill out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.

0: Són les 8. Ràdio Pineda.
1: Hola, molt bon dia i bon dissabte. Avui es fa aquest concert de Glosa amb el grup Glosa Càustica, aquest migdia al pati de Can Comas, i també hi ha vermut popular. I aquest cap de setmana continuen les cloendes de l'Escola de Teatre Artur Iscle amb els treballs de final de curs dels grups il·lusionistes i arlequins. Actuen avui dissabte i també demà diumenge a la Sala Polivalent del Centre Cultural, i al web de l'entitat podeu consultar els espectacles, els horaris i també comprar ja les últimes entrades. Demà diumenge se celebrarà l'aplec de l'Arola Ursavinyà al matí amb una ruta guiada, la presentació de l'últim llibre de Daniel Rangil. També hi haurà danses tradicionals, la missa a l'església de Sant Llop i la cercavila gegantera. També hi haurà cantada popular. També durant el matí hi haurà tallers per a totes les edats, i a la tarda hi haurà una rifa, l'actuació del pallasso Catastrofer i també un concert. A més, durant tot el dia trobareu una fira d'artesania amb productes de quilòmetre zero del Montnegre, i també hi haurà servei de bar. A Calella destaquem que aquest vespre a les 9 a la Sala Mozart podeu veure l'espectacle Bani amb Joel Joan a la programació d'escena a Calella. A Santa Susana avui continua el Susana Blues Festival amb un concert aquest migdia. També destaquem avui a les 6 de la tarda al Centre Cívic el visionat dels curtmetratges que han fet alumnes de primer i segon d'ESO de l'Institut Escola Montagut dins del projecte Reacciona. A Malgrat continuen els actes de la Setmana de la Natura avui dissabte, aquesta tarda a les 7, amb una sortida per escoltar i observar la fauna quan ja és fosc a l'entorn del Molí de la Sal i les mines de Can Palomeres. Si voleu anar-hi, cal que porteu calçat còmode i llanterna. I també avui es fa la Malgrat Shopping, amb activitats des de primera hora del matí i durant tot el dia. També destaquem la desfilada de moda a 6:45 de la tarda al Parc de Can Campastol. I a Tordera avui celebren la 6a Diada d'Emergències a l'aparcament de la carretera de Fogars. Aquest matí hi ha exposició de vehicles i material, exhibició d'unitats canines, també lliurament de premis d'educació viària i també la presència destacada de diferents cossos d'emergència amb helicòpter dels Mossos d'Esquadra. És tot, que acabeu de passar un bon dissabte.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

0: Sí?
1: Yo.
2: La Cami era la veïna, va venir un dia que passa tronco. Va dir-me, passa't i pilla't un quinto. I al final vam acabar roncos.
3: Li vaig dir, Camila, tia,

Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

0: Són les 9. Ràdio Pineda.
1: Hola, molt bon dia i bon dissabte. Avui es fa aquest concert de Glosa amb el grup Glosa Acàustica, aquest migdia al pati de Can Comas, i també hi ha vermut popular. I aquest cap de setmana continuen les cloendes de l'Escola de Teatre Artur Iscle amb els treballs de final de curs dels grups il·lusionistes i arlequins. Actuen avui dissabte i també demà diumenge a la sala polivalent del Centre Cultural, i al web de l'entitat podeu consultar els espectacles, els horaris i també comprar ja les últimes entrades. Demà diumenge se celebrarà l'aplec de l'Arola Ursavinyà al matí amb una ruta guiada, la presentació de l'últim llibre de Daniel Rangil. També hi haurà danses tradicionals, la missa a l'església de Sant Llop i la cercavila gegantera. També hi haurà cantada popular. També durant el matí hi haurà tallers per a totes les edats, i a la tarda hi haurà una rifa, l'actuació del pallasso Catastrofer i també un concert. A més, durant tot el dia trobareu una fira d'artesania amb productes de quilòmetre zero del Montnegre, i també hi haurà servei de bar. A Calella destaquem que aquest vespre a les 9 a la Sala Mozart podeu veure l'espectacle Bani amb Joel Joan a la programació d'escena a Calella. A Santa Susana avui continua el Susana Blues Festival amb un concert aquest migdia. També destaquem avui a les 6 de la tarda al Centre Cívic el visionat dels curtmetratges que han fet alumnes de primer i segon d'ESO de l'Institut Escola Montagut dins del projecte Reacciona. A Malgrat continuen els actes de la Setmana de la Natura avui dissabte, aquesta tarda a les 7, amb una sortida per escoltar i observar la fauna quan ja és fosc a l'entorn del Molí de la Sal i les mines de Can Palomeres. Si voleu anar-hi, cal que porteu calçat còmode i llanterna. I també avui es fa la Malgrat Shopping, amb activitats des de primera hora del matí i durant tot el dia. També destaquem la desfilada de moda a 6:45 de la tarda al Parc de Can Campassol. I a Tordera avui celebren la 6a Diada d'Emergències a l'aparcament de la carretera de Fogars. Aquest matí hi ha exposició de vehicles i material, exhibició d'unitats canines, també lliurament de premis, d'educació viària, i també la presència destacada de diferents cossos d'emergència amb helicòpter dels Mossos d'Esquadra. És tot, que acabeu de passar un bon dissabte.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

Bon dia des de Ràdio Pineda. Matt Carter és un artista britànic de pop electrònic i dance que combina melodies enganxoses amb sons moderns de club. Ara amb novetats com el Turn the Lights Off. Encetant nova tanda de música al teu costat després de l'agenda d'activitats. A aquesta hora també varien de veus. Les salutacions de qui et parla. El meu nom és David Martínez. Bon dia. De seguida també connectarem amb el nou èxit de Álvaro Soler. Amb novetats com Lo que pasó, pasó. Seguim el pop mediterrani amb una de les cançons de l'artista, la música d'Álvaro Soler.

Energia positiva del present al passat per tornar a recordar un dels èxits de la formació Purple Disco Machine. Des de Ràdio Pineda hem creuat la ratlla de 9:45 del matí. La música continua girant des de la 94.6 FM i des de la ràdio per internet, radiopineda.cat. Ràdio Pineda. Canviem de registre amb aquesta unió entre la formació Love of Lesbian i Iván Ferreiro. La fuerza del destino.

versionant un èxit original de la banda Mecano. Hem recordat aquesta versió de Love of Lesbian amb Iván Ferreiro. Tal dia com avui, un 23 de maig, però de l'any 1995, la formació Rembrandts va publicar aquesta cançó. I'll Be There For You va servir de banda sonora de la pel·lícula i de la sèrie Friends. Viatgem als 90.

0: Aquest tema es va fer mundialment famós com a sintonia de la sèrie Friends, convertint-se en un autèntic himne generacional. Avui, 23 de maig, recordem aquesta cançó que forma part de la història de la televisió i el pop dels 90, amb la formació de Rembrandts.
1: Ràdio Pineda, 94.6 FM.

Des de Ràdio Pineda, ara viatgem als anys 80 amb The Commoners. I aquesta versió que ha fet ni més ni menys que uns quants anys, 31 anys, des del 1986. Quan la formació The Commoners va publicar aquest Don't Lay Me This Way. Recordem la banda al complet.

0: Toca fer la renda, però aquest any, zero estrès. Del 8 d'abril al 30 de juny, posa't en mans d'Idea Assessoria i deixa que els nostres experts s'encarreguin de tot. Ens trobaràs al carrer Jaume Balmes, 26 de Pineda. Reserva hora ara mateix entrant a www.ideaserveis.es. Tria dia i hora per la teva cita prèvia i obtindràs un regal. Idea Assessoria. Quan els números parlen, nosaltres els entenem.
1: El mes de maig ve fort. Terrassetes, plans, fotos... Que no t'agafis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratis el teu somriure a Dental Company Pineda. Demana la teva cita avui mateix al 937 069 257.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.

0: 94.6 FM.
1: Arriba un dels èxits més brillants d'uns dels artistes amb més funky estil. Connectem amb el nou èxit de Bruno Mars.

0: Són les 10. Ràdio Pineda.
1: Hola, molt bon dia i bon dissabte. Avui es fa aquest concert de glosa amb el grup Glosa Càustica, aquest migdia al pati de Can Comas, i també hi ha vermut popular. I aquest cap de setmana continuen les cloendes de l'Escola de Teatre Artur Iscle amb els treballs de final de curs dels grups il·lusionistes i arlequins. Actuen avui dissabte i també demà diumenge a la Sala Polivalent del Centre Cultural, i al web de l'entitat podeu consultar els espectacles, els horaris i també comprar ja les últimes entrades. Demà diumenge se celebrarà l'aplec de l'Arola Ursavinyà al matí amb una ruta guiada, la presentació de l'últim llibre de Daniel Rangil. També hi haurà danses tradicionals, la missa a l'església de Sant Llop i la cercavila gegantera. També hi haurà cantada popular. També durant el matí hi haurà tallers per a totes les edats, i a la tarda hi haurà una rifa, l'actuació del pallasso Catastrofer i també un concert. A més, durant tot el dia trobareu una fira d'artesania amb productes de quilòmetre zero del Montnegre, i també hi haurà servei de bar. A Calella destaquem que aquest vespre a les 9 a la Sala Mozart podeu veure l'espectacle Bani amb Joel Joan a la programació d'escena a Calella. A Santa Susana avui continua el Susana Blues Festival amb un concert aquest migdia. També destaquem avui a les 6 de la tarda al Centre Cívic el visionat dels curtmetratges que han fet alumnes de primer i segon d'ESO de l'Institut Escola Montagut dins del projecte Reacciona. A Malgrat continuen els actes de la Setmana de la Natura avui dissabte, aquesta tarda a les 7, amb una sortida per escoltar i observar la fauna quan ja és fosc a l'entorn del Molí de la Sal i les mines de Can Palomeres. Si voleu anar-hi, cal que porteu calçat còmode i llanterna. I també avui es fa la Malgrat Shopping, amb activitats des de primera hora del matí i durant tot el dia. També destaquem la desfilada de moda a 6:45 de la tarda al Parc de Can Campassol. I a Tordera avui celebren la 6a Diada d'Emergències a l'aparcament de la carretera de Fogars. Aquest matí hi ha exposició de vehicles i material, exhibició d'unitats canines, també lliurament de premis d'educació viària i també la presència destacada de diferents cossos d'emergència amb helicòpter dels Mossos d'Esquadra. És tot, que acabeu de passar un bon dissabte.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

marcant tendència, com sempre. Continua ja l'evolució ja escrita de la cantant Rosalía. Estrada gira amb novetats com el... Dios es un stalker, des del nou repertori musical de l'artista. 10 del matí amb 5 minuts des de Ràdio Pineda. De seguida també connectarem amb novetats com la de Zombie Air i el Homewrecker. També recordarem la unió entre Charlie Patch i Meghan Trainor. La música continua girant des de la 94.6 FM i també saps que pots escoltar-nos a través d'internet des de radiopineda.cat.

El panorama sonor català brilla amb noves propostes musicals com aquesta de la banda Naina. Això és El pecat original. Han passat els anys i el més important és que la seva veu se'ns ha fet més que familiar. I és que fàcilment la identifiquem amb cadascuna de les seves cançons. Recordem a Christina Aguilera.

0: Ella també és una de les artistes protagonistes amb la seva música. Hem seguit les passes de Ray. Amb un dels èxits del moment és el Where is my husband? Arriba on vol arribar en forma d'èxit amb novetats com aquesta.
1: Ràdio Pineda, 94.6 FM.

A Ràdio Pineda sempre trobem un èxit adient per cada moment. D'aquesta forma hem recordat un èxit d'Asher amb el DJ God, Has Fallen In Love. Un minut i pocs segons i arribarem a 11:15 del matí. De seguida també recordem a Sam Ryder amb el Put A Like On Me.

Liderats per el carismàtic cantant i compositor Jai Kay, Jamiroquai es va convertir en el grup britànic de funky i acid jazz de culte per al gran públic en la segona meitat dels 90. Recordem la banda completa amb el 7 Days in Sunny June.

ja es comença a sentir l'estiu, a pocs dies per arribar al mes de juny. Des de Ràdio Pineda sempre recordem un èxit adient per cada moment. Aquí estava Jaime Roquay i la seva banda al complet.

0: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
1: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
2: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i al propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
1: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.
3: Aquesta banda de Barcelona va fundar la seva formació a l'any 1996. Tot i que es va dissoldre l'any 2022, perquè cadascun dels seus membres van decidir emprendre les seves respectives carreres en solitari, els seguim recordant amb les seves cançons de sempre. Fundació Tony Manero amb el Can't Nobody Love Me Like You Do.

0: Ràdio Pineda.
1: La música continua girant des de Ràdio Pineda amb les principals novetats del panorama artístic musical internacional. Ara arriba el torn de Harry Styles.

d'icona pop a diva del dance amb l'australiana Kylie Minogue, que arribem a l'hora en punt. Recordant aquest In Your Eyes, un dels èxits reconeguts dels 90. Arriba l'agenda d'activitats amb Olga Dieguez.

0: Són les 11. Ràdio Pineda.
1: Hola, molt bon dia i bon dissabte. Avui es fa aquest concert de Glosa amb el grup Glosa Càustica, aquest migdia al pati de Can Comas, i també hi ha vermut popular. I aquest cap de setmana continuen les cloendes de l'Escola de Teatre Artur Iscle amb els treballs de final de curs dels grups il·lusionistes i arlequins. Actuen avui dissabte i també demà diumenge a la Sala Polivalent del Centre Cultural, i al web de l'entitat podeu consultar els espectacles, els horaris i també comprar ja les últimes entrades. Demà diumenge se celebrarà l'aplec de l'Arola Orsavinyà al matí amb una ruta guiada, la presentació de l'últim llibre de Daniel Rangil. També hi haurà danses tradicionals, la missa a l'església de Sant Llop i la cercavila gegantera. També hi haurà cantada popular. També durant el matí hi haurà tallers per a totes les edats, i a la tarda hi haurà una rifa, l'actuació del pallasso Catastrofer i també un concert. A més, durant tot el dia trobareu una fira d'artesania amb productes de quilòmetre zero del Montnegre, i també hi haurà servei de bar. A Calella destaquem que aquest vespre a les 9 a la Sala Mozart podeu veure l'espectacle Bani amb Joel Joan a la programació d'escena a Calella. A Santa Susana avui continua el Susana Blues Festival amb un concert aquest migdia. També destaquem avui a les 6 de la tarda al Centre Cívic el visionat dels curtmetratges que han fet alumnes de primer i segon d'ESO de l'Institut Escola Montagut dins del projecte Reacciona. A Malgrat continuen els actes de la Setmana de la Natura avui dissabte, aquesta tarda a les 7, amb una sortida per escoltar i observar la fauna quan ja és fosc a l'entorn del Molí de la Sal i les mines de Can Palomeres. Si voleu anar-hi, cal que porteu calçat còmode i llanterna. I també avui es fa la Malgrat Shopping, amb activitats des de primera hora del matí i durant tot el dia. També destaquem la desfilada de moda a 6:45 de la tarda al Parc de Can Campassol. I a Tordera avui celebren la 6a Diada d'Emergències a l'aparcament de la carretera de Fogars. Aquest matí hi ha exposició de vehicles i material, exhibició d'unitats canines, també lliurament de premis, d'educació viària i també la presència destacada de diferents cossos d'emergència amb helicòpter dels Mossos d'Esquadra. És tot, que acabeu de passar un bon dissabte.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

Matí d'èxits en majúscules des de Ràdio Pineda, aquesta vegada desxifrant el so imprevisible del cantant i compositor nord-americà Teddy Swims. Amb noves propostes musicals com aquesta, donant la volta al món amb el Mr. Know It All. 11 del matí amb 6 minuts. Aquesta hora també variant de veus. De seguida, des d'Itàlia, amb Ero Ramazzotti i el seu Mi Dia Preferido. També recordarem a Lucas Graham, entre altres.

El panorama sonor català està d'estrena amb novetats com aquesta. Des de Premià de Mar amb el cantautor Max Navarro. Ja n'entén amb el seu inigualable.

El britànic Robin Williams ha tornat a demostrar que quan es tracta de reinventar-se, ningú juga a la seva lliga. Amb novetats com el All My Life.

Dos quarts de 12 i des de Ràdio Pineda recuperem un dels èxits del repertori musical de la formació U2. Ja en antena, Song of the Future.

Directament des dels 80 hem recuperat un dels èxits que li va donar la popularitat a la cantant Jock Salim Brown amb el seu Somebody Else's Guy. Un dels èxits més representatius dels 80. Canviem de registre amb Michael Holbrook, o el que és el mateix, Mika amb el Grace Kelly, el cantant libanès resident a Londres.

Energia positiva des de Ràdio Pineda. Bon rotllo, records i molta música. Seguim viatjant junts des de la ràdio i obrint ara mateix la maleta, descobrint el nou èxit de la cantant Ana Torroja.

0: El mes de maig ve fort. Terrassetes, plans, fotos... Que no t'agafis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratis el teu somriure a Dental Company Pineda. Demana la teva cita avui mateix al 937 069 257.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
3: Fa més de 50 anys que a Termotur ens encarreguem de crear bon clima per a la teva llar o empresa. Ho fem gràcies a un gran equip humà i eficaç, capaç d'oferir-te solucions integrals en gestió energètica. Som empresa col·laboradora de gas natural. Seguim innovant en instal·lacions i manteniment d'aire condicionat, calefacció i tractaments d'aigua. Apostem per les energies alternatives. Termotur, el Riarany dels Frares 7 i 8 de Pineda i a termotur.com.
4: Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 al vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a

Ja comencen a sonar les primeres notes d'un clàssic imprescindible del house nascut a Chicago, als Estats Units, a finals dels 80. El responsable, Joe Smoove, va convertir aquest Promised Land en tot un himne d'esperança que encara avui recordem a través de la ràdio.

puntejant alegria i ritme. Hem connectat amb la Fúmiga, la gent de la Mediterrània. 3 minuts i arribarem a les 12. Amb el nou èxit de la cantant nord-americana Madonna i Sabrina Carpenter.

0: Són les 12. Ràdio Pineda.
1: Hola, molt bon dia i bon dissabte. Avui es fa aquest concert de Glosa amb el grup Glosa Acàustica. Aquest migdia al pati de Can Comas i també hi ha vermut popular. I aquest cap de setmana continuen les cloendes de l'Escola de Teatre Artur Iscle amb els treballs de final de curs dels grups il·lusionistes i arlequins. Actuen avui dissabte i també demà diumenge a la sala polivalent del Centre Cultural i al web de l'entitat podeu consultar els espectacles, els horaris i també comprar ja les últimes entrades. Demà diumenge se celebrarà l'aplec de l'Arola Ursavinyà al matí amb una ruta guiada, la presentació de l'últim llibre de Daniel Rangil. També hi haurà danses tradicionals, la missa a l'església de Sant Llop i la cercavila gegantera. També hi haurà cantada popular. També durant el matí hi haurà tallers per a totes les edats i a la tarda hi haurà una rifa, l'actuació del pallasso Catàstrofer i també un concert. A més, durant tot el dia trobareu una fira d'artesania amb productes de quilòmetre zero del Montnegre i també hi haurà servei de bar. A Calella destaquem que aquest vespre a les 9 a la Sala Mozart podeu veure l'espectacle Bani amb Joel Joan a la programació d'escena a Calella. A Santa Susana avui continua el Susana Blues Festival amb un concert aquest migdia. També destaquem avui a les 6 de la tarda al Centre Cívic el visionat dels curtmetratges que han fet alumnes de primer i segon d'ESO de l'Institut Escola Montagut dins del projecte Reacciona. A Malgrat continuen els actes de la Setmana de la Natura avui dissabte, aquesta tarda a les 7, amb una sortida per escoltar i observar la fauna quan ja és fosc a l'entorn del Molí de la Sal i les mines de Can Palomeres. Si voleu anar-hi, cal que porteu calçat còmode i llanterna. I també avui es fa la Malgrat Shopping amb activitats des de primera hora del matí i durant tot el dia. També destaquem la desfilada de moda a 6:45 de la tarda al Parc de Can Campassol. I a Tordera avui celebren la 6a Diada d'Emergències a l'aparcament de la carretera de Fogars. Aquest matí hi ha exposició de vehicles i material, exhibició d'unitats canines, també lliurament de premis, d'educació viària i també la presència destacada de diferents cossos d'emergència amb helicòpter dels Mossos d'Esquadra. És tot, que acabeu de passar un bon dissabte.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

les 12 i 8 minuts des de Ràdio Pineda amb moltes novetats. Abans amb Nil Moliner. I així són el nou èxit d'Afrojack amb diverses col·laboracions aquest 2026. Quan arriba l'estiu sempre sap que s'ha de presentar amb un bon èxit i ha tornat a encertar. Amb novetats com el Awake Tonight.

En directe des de dalt de l'escenari hem recuperat un dels èxits dels 90 i de la formació Queen. Let Me Lie. D'aquests a altres èxits ens porten a recuperar la música d'anys enrere. Del passat al present amb el nou èxit d'Alex Warren. Amb això que porta per títol Fever Dream.

Des de Ràdio Pineda seguim sumant èxits en aquest matí del dissabte. També recordant a Matt Simons amb el Catch and Release, amb diverses col·laboracions. Pocs segons i arribem a 2:15.

L'amor sempre és un dels motors principals de la creació musical. Aquesta vegada hem seguit la línia de Crazy Clown, Crazy Stupid Love amb Sherry Cool, apropant-nos a la una, amb aquest torn de música que agafàvem a les 9 al matí. Amb la fórmula musical del cap de setmana, també, descobrint novetats com aquesta de la Taylor Swift. Ja l'antena, The Fate of Ophelia.

0: directament des de Donosti, Sant Sebastià. Arriben l'Oreja de Van Gogh amb el retorn de Amaia Montero.
1: Radio Pineda.
0: Todos estamos bailando la misma canción.

0: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arklos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arklos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arklos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
1: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
2: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper, que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
0: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

D'aquesta forma hem recordat el rei del pop, Michael Jackson, amb un dels èxits més reconeguts de l'artista. Recordant el moment, Remember the Time. Això és nou a la graella musical de Ràdio Pineda. Ja en antena, connectem amb el nou èxit de la formació Bass Style. Amb això que es diu Save My Soul.

senzillament en 2 minuts i pocs segons i arribarem a l'hora en punt, a la 1 del migdia. Amb aquest torn de música, amb la fórmula musical del cap de setmana que agafàvem a les 9 al matí. És tot per part meva, el meu nom és David Martínez. Com sempre, ha estat un plaer acompanyar-te. Ens tornem a sentir el proper dissabte.

Amb tota la força del Lake House Family, recordant un èxit dels 90, arribarem a la una. Estic convençut que no hauràs oblidat èxits com aquest.

0: és la una. Ràdio Pineda.
1: Hola, bona tarda. Aquest cap de setmana continuen les cloendes de l'Escola de Teatre Artur Iscle, aquest cap de setmana amb els treballs a final de curs dels grups il·lusionistes i arlequins actuen a la Sala Polivalent del Centre Cultural. Al web del centre podeu consultar els espectacles, els horaris i també comprar les entrades. Bé, demà diumenge se celebra l'Aplec de l'Arola a Orsavinyà. Al matí hi ha una ruta guiada, la presentació del llibre Llegendes i rondalles dels Països Catalans de Daniel Rangil. També hi haurà danses tradicionals, la missa, l'església de Sant Llop i la cercavila gegantera. També hi haurà cantada popular. També hi haurà tallers per a totes les edats i a la tarda destaca una rifa, l'actuació del pallasso Catastroferi i també un concert. A més, durant tot el dia trobareu fira d'artesania amb productes de quilòmetre zero del Montnegre i voltants i també hi haurà servei de bar amb el Cau de Pineda. A Calella destaquem a les 9 del vespre a la Sala Mozart l'espectacle Bània de Joel Joan a la programació d'escena Calella. A Santa Susana destaquem aquesta tarda al Centre Cívic el visionat dels curtmetratges que han fet alumnes de primer i segon d'ESO de l'Institut Escola Montagut dins del projecte Reacciona. I malgrat els actes de la Setmana de la Natura, aquesta tarda també es fa una sortida per escoltar i observar la fauna quan ja és fosc. També a Malgrat, avui es fa la Malgrat Shopping, amb activitats i també la desfilada de moda aquesta tarda al Parc de Can Campassol.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

0: tots els dies que vindran.
1: El mes de maig ve fort. Terrassetes, plans, fotos... Que no t'agafis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratis el teu somriure a Dental Company Pineda. Demana la teva cita avui mateix al 937 069 257.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
4: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.

Són les dues. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
1: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i al propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
2: Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 del vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a

Són les 3. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: toca fer la renda, però aquest any, zero estrès. Del 8 d'abril al 30 de juny, posa't en mans d'Idea Assessoria i deixa que els nostres experts s'encarreguin de tot. Ens trobaràs al carrer Jaume Balmes, 26 de Pineda. Reserva hora ara mateix entrant a www.ideaserveis.es. Tria dia i hora per la teva cita prèvia i obtindràs un regal. Idea Assessoria. Quan els números parlen, nosaltres els entenem.
1: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
2: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
3: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

S'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent. En una pregunta ens aixequem i em mires i em miro enmig de la gent. S'acosta el cantant.

0: Són les 4. Ràdio Pineda.
1: Hola, bona tarda. Aquest cap de setmana continuen les cloendes de l'Escola de Teatre Artur Iscle, aquest cap de setmana, amb els treballs a final de curs dels grups il·lusionistes i arlequins actuant a la sala polivalent del Centre Cultural. Al web del centre podeu consultar els espectacles, els horaris i també comprar les entrades. Bé, demà diumenge se celebra l'Aplec de l'Arola a Orsavinyà. Al matí hi ha una ruta guiada, la presentació del llibre Llegendes i rondalles dels Països Catalans de Daniel Rangil. També hi haurà danses tradicionals, la missa, l'església de Sant Llop i la cercavila gegantera. També hi haurà cantada popular. També hi haurà tallers per a totes les edats i a la tarda destaca una rifa, l'actuació del Pallasso Catàstrofe i també un concert. A més, durant tot el dia trobareu fira d'artesania amb productes de quilòmetre zero del Montnegre i voltants i també hi haurà servei de bar amb el Cau de Pineda. A Calella destaquem a les 9 del vespre a la Sala Mozart l'espectacle Bània de Joel Joan a la programació d'escena Calella. A Santa Susana destaquem aquesta tarda al Centre Cívic el visionat dels curtmetratges que han fet alumnes de primer i segon d'ESO de l'Institut Escola Montagut dins del projecte Reacciona. I malgrat els actes de la Setmana de la Natura, aquesta tarda també es fa una sortida per escoltar i observar la fauna quan ja és fosc. També a Malgrat, avui es fa la Malgrat Shopping, amb activitats i també la desfilada de moda aquesta tarda al Parc de Can Campassol.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

0: Sí?
1: La Cami era la veïna, va venir un dia que passa tronco. Va dir-me, passa't i pilla't un quinto. I al final vam acabar roncos.
2: Li vaig dir, Camila, tia...

Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arklos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arklos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arklos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.

0: Fa més de 50 anys que a Termotur ens encarreguem de crear bon clima per a la teva llar o empresa. Ho fem gràcies a un gran equip humà i eficaç, capaç d'oferir-te solucions integrals en gestió energètica. Som empresa col·laboradora de gas natural. Seguim innovant en instal·lacions i manteniment d'aire condicionat, calefacció i tractaments d'aigua. Apostem per les energies alternatives. Termotur, el Riarany dels Frares 7 i 8 de Pineda i a termotur.com.
1: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dens concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.

0: Ràdio Pineda.
1: 94.6
2: 94.6 FM.
1: Són les 5. Ràdio Pineda.

0: Energia positiva.
1: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
2: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
3: El mes de maig ve fort. Terrassetes, plans, fotos... Que no t'agafi sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratis el teu somriure a Dental Company Pineda. Demana la teva cita avui mateix al 937 069 257.
4: Dental Company, porque sonreír es salud.
5: Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 del vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a...

Són les 6. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Dissabte a les 6 de la tarda, benvinguts, benvingudes, molt bona tarda. Aquí estem de nou amb tots vosaltres per repassar-vos durant les properes dues hores fins al punt horari de les 8 els 30 èxits de la setmana i els 5 aspirants al nostre top.

bé sona aquest Insomnia de Faithless, tot i que ara es diu New Religion i està de moda sota el nom de Bebe Rexha i Faithless. Clar, Faithless, els originals d'aquest Insomnia. Setmana passada, posició número 3 a la nostra llista. A la segona posició, Cedarland, Tutu Turu.

famós del 25 al 31 de maig 2026. Com aquell que diu, comptem amb 5 noves entrades en llista. 5 cançons noves dins el top 30, però també tenim els 5 aspirants al nostre top, els 5 candidats a entrar en llista. És la setmana 22 d'això, l'última setmana del mes de maig, i nosaltres que arrenquem precisament amb la primera de les 5 noves entrades dins del top 30. Ens arriba Miki Núñez amb Un altre cop, justament al final de la llista.

Segon single oficial del seu cinquè àlbum d'estudi anomenat Conacol és Sign 'em Sideways. En la seva tercera setmana, baixant 7 de la 22 a la 29. Seguim amb Lady Gaga. Ella, juntament amb Doa G, entra a la posició número 28 amb Runway. You got to strut.

15 setmanes al nostre top i baixant 7 aquesta setmana de la 20 a la 27. Nil Moliner, Me Acuerdo de Ti. Arriba la tercera nova entrada, és el segon single de Max Navarro, després d'Estrelles. Ara ens arriba amb Inigualable.

Jajar, que des de la nostra candidatura, de fet, el primer candidat a entrar en llista aquesta setmana, Miles Smith. Seguim. Ara ho fem amb un tema que, atenció, porta 29 setmanes a la nostra llista, el tema que més setmanes porta dins el top 30. Baixa 12, de la 13 a la 25, Taylor Swift amb Opalites.

Vuitena setmana en llista per Bruno Mars, el seu I Just Might, que cau 7 posicions de la 17 a la 24 aquesta setmana. Aquí a Ràdio Pineda, repassant els 30 èxits de la setmana. Ara ens posem amb ritme, ritme estiuenc, i ja tenim l'estiu trucant a la porta, les temperatures amunt. Això porta 6 setmanes en llista i s'enfila 2 de la 25 a la 23. Jamaican, Bam Bam, Hugel and Soto.

noves incorporacions a la nostra llista, el seu àlbum anomenat Juan Esteban. Ell és Juanes i això és la seva carta. Novetat a la 22 de la nostra llista. I American Girls, en la seva sisena setmana, cau 12 posicions. Parlem de Harry Styles, de la 9 a la 21.

Al final del principi. Després de 27 setmanes a la nostra llista, baixant dues, aquesta setmana del 18 a la 20, dijous, Ends of Beginning. Arribarà Guillem Bautista la seva segona setmana, s'enfila dues de la 21 a la 19. No està mal.

Benvinguts a la meva festa. 11a setmana llista, baixant 6 de la 12 a la 18, Joan Dausà. Welcome to my party. Arriba Gracie Abrams des de la candidatura Megatop

l'avançament del seu nou àlbum, el tercer àlbum d'estudi anomenat Daughter from Hell, que apareixerà el 17 de juliol d'aquest any. El single es diu Hits the Wall. Recorda, aspirant al nostre top, Gracie Abrams. No!

mica d'energia des de la 17a posició, pujant dues en aquesta la seva tercera setmana a la nostra llista. Doctor Prats i One Republic, ben aviat tindrem el 7è àlbum d'estudi amb nosaltres i, de moment, aquí tenim el single d'avançament, que aquesta setmana entra com a entrada més important a la nostra llista, la 16, One Republic, Need Your Love.

Ens anem justament 5 anys enrere, fins l'any 2021. Teníem en el número 5 a Swedish House Mafia, que sonarà amb aquest Mood to a Flame.

quarta posició es mantenia Aitana, una cançó dedicada a la capital alemanya, Berlín. Allà s'hi anava de viatge. Sempre musicalment parlant i en la seva novena setmana llista. De la 2 a la 3 baixava Adele amb Easy On Me. Poques gràcies abandonaven el número en aquesta mateixa setmana, avui fa 5 anys, amb Petar-ho. Davant del mirall, vull petar-ho tots els dies de l'any. La seva 11a setmana a la llista Mega Top 30. I després de 10 setmanes pujava del 10 a l'1 Coldplay. Així sonen amb el meu univers. My Universe.

Són les 7. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

aquesta segona part, segona hora de Mega Top 30, els 30 èxits de la setmana i els 5 aspirants al top en aquesta setmana 22 del 25 al 31 de maig 2026.

compartint aquests, aquests temps de ràdio, aquestes dues hores, amb els temes del moment. En aquest cas, tenim 5 noves entrades en llista. A la 30, la nova de Miki Núñez, Un altre cop. Lady Gaga amb Joachim, el seu Runway, novetat a la 28.

Energia positiva des de Ràdio Pineda, des de Megatop 30. En aquesta darrera setmana ja del mes de maig que encetem. I amb les temperatures un xic disparades. Just en el centre de la llista, en la seva cinquena setmana, ens hi trobem amb Mama Duixa, pujant una de les 16 a la 15 amb la millor gent del planeta. Així seguim des de Megatop 30.

repassant els 30 èxits de la setmana aquí a Ràdio Pineda. Pujant una posició de la 15 a la 14 a la seva quarta setmana. Aquí està. Són la Fúmiga amb la gent de la Mediterrània. Nosaltres que seguim amb tots vosaltres, ara amb Joan Dausà. Per una cançó porta dues setmanes aquí està i s'enfila 14 de la 27 a la 13.

'cause it's you. I love it, I love it, I love it. Setena setmana llista i pujant dues de la 14 a la 12, Bella Kay. A la 11a posició ens hi trobem igual que la setmana passada amb aquesta nova versió 2026 del Camins, Somnis i Promeses. Sopa de Cabra juntament amb Sui, Mon DJ.

remescla del Dràcula, Tame Impala, juntament amb Jenny. Així, d'aquesta manera, encetem el top 10 d'aquesta setmana aquí amb Megato 30 Ràdio Pinya. 13 posicions cap amunt en la seva tercera setmana llista. Cap a la piscina ens hi tirem amb aquesta calor que fa. En la seva vuitena setmana, baixant dues de les 7 a la 9, això és Swim, BTS.

Déu Amor, la Ludwig Band, amb la seva novena setmana, pujant dues de la 10 a la 8, aquí, al Megato 30. I de la 8 a la 7, pujant un, Flashly Ice Cream i 31 Fam, a la seva sisena setmana, això és Dora i Yakis.

Apaga la llum que el meu DJ controla.

el Ordinary. Ens arriba la nova d'Alex Warren des de la sisena posició, igual que la setmana passada, a la seva setena setmana en llista. Nosaltres que ara seguim amb Cedarlands, que baixa 3 en aquesta la seva vuitena setmana en llista. De la 2 a la 5, aquest Tutu Turu.

cançó guanyadora del Festival d'Eurovisió d'aquest 2026 per Bulgària. Aquest Bangaranga de Dara, des de la nostra candidatura aquesta setmana.

0: Mica, quarta posició, igual que la setmana passada, i després de 13 setmanes a la nostra llista eren Somber. Ara ens arriba una de les darreres històries de Bruno Mars, que, per cert, ara ja també s'ha llançat a cantar en castellà. En aquest cas, des del seu The Romantic, escoltem aquest Risk It All. Puja de la 5 a la 3 a la seva 8a setmana.
1: Ja comença a

tema plenament pensat per aquest estiu 2026, la nova dels Catarres, des de la candidatura Megatop aquesta setmana. Diumenge, sense drama. I saltem directament a la segona posició amb Bebe Rexha. A la seva sisena setmana, puja un amb New Religion. Deep.

Arribant al punt horari de les 8 del vespre d'avui dissabte, arriba la cançó més important de la nostra llista en aquesta setmana, número 22 del 25 al 31 de maig 2026. A la seva quarta setmana es manté a la mateixa posició que la setmana passada. Al pòdium, ella es diu Olivia Rodrigo amb Drop Dead. I nosaltres que marxem. Ha sigut un plaer acompanyar-vos. En les darreres dues hores segueix la programació aquí a Ràdio Pineda i la setmana que ve hi tornem. Adéu-siau.

Són les 8. Ràdio Pineda. Aquí comença una nova edició de la Casa del Ritme. A partir d'ara, prepara't per ballar el ritme de la música dance de l'última dècada. Benvinguts a la Casa del Ritme. A la Casa del Ritme. Benvinguts a Ràdio Pineda.

0: Surts o et quedes a casa?
1: La casa del ritme de Ràdio Pineda.
0: La casa del ritme és la casa del dance a Ràdio Pineda.

0: Surts o et quedes a casa?
1: La casa del ritme de Ràdio Pineda.
0: La casa del ritme és la casa del dance a Ràdio Pineda.

0: Surts o et quedes a casa?
1: La casa del ritme de Ràdio Pineda.
0: La casa del ritme és la casa del dance a Ràdio Pineda.

Benvinguts a la Casa del Ritme de Ràdio Pineda. Com a casa, enlloc.